0: meu!
1: Pessoal!
0: Oi, Yigi! Assim pode o Yukuna!
1: Garagão!
0: Babai, barão!
1: Pessoal, senhor!
0: E barão!
1: Dário, ai, ô, senhor!
0: Pai, o go, go, go! É para o aleluia, velho!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: É para o Ogô, velho!
1: Ogô! Ogô! Ogô! Ogô! Ogô! Ogô! Ogô!
0: A dessa do amanhã!
1: Olha só!
0: O líder é lombo!
1: Bem assim!
0: Olha, mas eu fui em Bacocó!
1: Olha só!
0: Olha de
1: Deus!
0: Sina aí, o meu! O cotô de aço! Babori o que se oni aremoleko olongbo unre
1: oye so
0: wani rese si o
1: ayara ye o kapi asara
0: o adiju aro re
1: oye so
0: esun obi e wa gbo eyin ti fa ye eyin taraka eyin ti fojo ori taraka eyin ta dagba ta ni ka gba edidi aro re
1: oye so
0: aye eyin gba yi pada aye eyin gba yi pada aye eyin gba yi pada aye eyin gba yi pada àwọn ará rẹ gẹ ayálérò pé o nọmà
1: bẹẹni sà
0: ṣùgbọn nínú ẹ
1: oyè sà
0: o mọ iná tí ń ju ẹ
1: kábíyèsí o
0: o mọ pé
1: yẹ sà
0: ìkórìta
1: ẹ o
0: àṣetì àti ìdààmú
1: ẹ
0: o láyé rẹ dẹnu
1: o yẹ
0: mọ kẹrẹ
1: orúkọ jésù
0: ayé rẹ gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà gbà yí padà ẹ gbàdúrà yìí bàbá mi ń sọ fún mi
1: kábíyèsí o
0: gbogbo ìgbà lọ́dúnwà ránṣẹ́ sí ọ ṣùgbọ́n nǹkan kan dá ìyípadà rẹ dúró
1: adáríwá yó
0: ṣó lè gbàdúrà yẹ
1: bàbá o
0: ẹ máa kán ẹ̀yin ogun tí ń dá ìyípadà mi dúró
1: ẹ
0: jáde lára mi ẹ̀yin ogun tí ń dá ìyípadà mi dúró
1: jáde
0: o yẹ o yẹ